0: ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
1: Ja arriben ses vacances i és moment de compartir rialles, històries i petits instants. A sa platja, a sa muntanya o a qualsevol racó del món, els moments es tornen més nostres quan ses quelites mos acompanyen. Es gust que du sa nostra identitat allà on vagis. Quelites de Kelly, sempre a prop teu.
2: ¿Has dejado de sonreír como antes? ¿Evitas masticar ciertos alimentos o salir en las fotos? Con más de 15 años de experiencia en rehabilitaciones Full Arch, el doctor Estanislao Planas ayuda a recuperar dientes fijos incluso en pacientes con poco hueso y casos complejos. Pide tu valoración sin compromiso. Clínica Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
3: Escolta, m'han dit que cerques un cotxe.
4: T'han dit bé, idò.
3: Has de cridar a Ford Inca.
4: Què vol dir cridar?
3: Del 17 al 19 de juny hi ha vendes privades en cotxes nous i d'ocasió, amb un preu que fa riure i un any de seguro gratis. Crides, demanes una cita i ja està, cotxe nou.
4: Et seguro gratis?
3: Sí, però espavila, que ja no en faran més d'aquestes.
5: Del 17 al 19 de juny, vendes privades a Ford Inca.
6: Dimarts, 23 de juny, nit de Sant Joan a Palma Nova, amb Juan Campos i Melodia FM. Organitza Ajuntament de Calvià. Col·laboren Suzuki Technicars, Restaurante Grand Walk, Supermercado Cidón de Portals Nous, Autoescuela Miguel Calet, Born Events i Grup Trull.

0: Camostra, què tal? Bienvenida, benvinguda en els micròfons d'Onda Cero.
1: Hola, molt bon dia.
0: Sabem que a principis del segle XX, no, la catedral va començar amb una profunda renovació, amb una profunda transformació impulsada per l'obispe Pere Joan Campins, també, que va confiar precisament en el talent d'en Gaudí. Quines coses podem veure aquí a la seu d'aquest arquitecte català que ha deixat també la seva empremta, no, aquí a Mallorca?
1: Bé, per començar, realment, quan entrem en el temple, sense donar-nos compte, tot el que veiem ja té una petjada del bisbe Pere Joan Campins i també d'Antoni Gaudí, perquè una de les coses que ens van regalar va ser espai i llum. I són tots els elements que tant a locals com a visitants, quan entrem a la catedral, jo crec que més ens sorprenen, perquè precisament va ser ell, amb les indicacions del bisbe, qui van decidir traslladar el cor. Per tant, això ens dona un gran espai, avui en dia un espai pel poble, perquè pugui gaudir del seu temple, així que això ja ho noten tot el que entrem, però també ens va donar aquesta llum. Antoni Gaudí va ser qui va dur la llum elèctrica a la catedral, i totes aquestes llums, que són conegudes popularment com trovigueres, que veiem a les columnes, aquesta llum elèctrica, ens la va donar també en Antoni Gaudí, i també aquestes làmperes precioses que fan referència a la jerarquia de l'església que trobem a la Capella Real, també les va portar ell. Així que espai i llum, no m'ho donen compte, però ho tenim per tot, i mos dona per Joan Campins i Antoni Gaudí. I després també trobarem elements més concrets. Els més espectaculars, els que potser coneix més la població de diari, són els que trobem a la Capella Real, el baldaquí que presideix totes les celebracions, el mural ceràmic, la pintura d'escó, i també és part dels vitralls d'aquest espai, molts va donar Antoni Gaudí, però amb aquesta exposició podrem anar una mica més enllà i veure algunes peces que no s'han exposat habitualment o que el públic general coneix menys, com per exemple les maquetes, que normalment estan en dipòsit, estan guardades, i les podrem veure. I també sempre aquesta part de conèixer com va ser aquest procés creatiu més desconegut d'aquest geni, sempre és interessant veure-ho. O també feien referència per Joan Campins, també podrem veure una de les seves mitres que va portar i que me l'ha deixat també es bisbat per aquesta exposició, i que aquestes peces un poc més desconegudes també les podrem veure gràcies a aquesta exposició.
0: Precisament, nosaltres també hem pogut fer una ruta per aquí, per la seu de Mallorca, i una de les coses que a mi personalment m'ha cridat més l'atenció és aquesta escala, no?, que podem veure només entrar, aquesta escala que és plegable, perquè de fet no sempre estava a disposició, no? Explica'm-nos un poquet més per a aquests oients, perquè també veiem tres cors, aquesta interpretació dels tres cors, que per jo, clar, són modernistes, 100%.
1: Aquesta és una de les peces que més ens serviria per entendre la seva obra. Nosaltres a l'exposició, quan xerram de Pere Joan Campins i Antoni Gaudí, perquè no els poden separar, sempre xerram de litúrgia, de funcionalitat i d'art. I aquesta escala és que uneix tot. És una escala pensada per ser litúrgia, perquè està pensada per l'exposició del Santíssim. És una escala funcional, perquè se col·locava a saltar i tenia la funció que el capellà que presidia la celebració pogués pujar i exposar la sagrada forma. I després tenim aquesta part d'art, que és tan preciosa, una escala que mescla diversos materials, feltre, fusta, ferro, però treballat d'una forma virtuosíssima, com caracteritza Antoni Gaudí. I aquesta part més artística la podem veure quan l'escala està plegada, perquè s'aplegava també per qüestions funcionals, perquè ocupés més espai i fos més còmode, i quan queda plegada veiem una decoració preciosa, també amb una base religiosa. Veiem tres esses que fan referència al Santíssim Sagrament, una inscripció que posa per sempre sigui elevat, sempre aquesta part tan religiosa molt marcada sobre d'Antoni Gaudí, just darrere un escut que fa referència a la corona d'Aragó, i aquest petit detall que comentaves, els tres escuts que fan referència els tres cors que fan referència a l'escó de Jesús, de Maria i de Josep, i a més també apareix separablement. Així que amb una única obra veiem la genialitat d'en Antoni Gaudí d'ajuntar aquestes potes, no?, de litúrgia, funcionalitat, però també art.
0: I també una de les coses que ens ha cridat més atenció, no?, és aquesta relació, no?, entre el bisbe i en Gaudí, aquesta relació que posa en valor sobretot d'apropar, no?, diguem, aquesta litúrgia en el poble. És una de les seves màximes, supos, per iniciar en aquesta reforma, i supos que una de les principals motivacions també de tot dos.
1: Sí, nosaltres a vegades a l'exposició aquí dedicam un panell precisament només a parlar de la seva relació, i crec que el titulam un tàndem insòlid, també podria ser un tàndem perfecte, perquè els dos varen entendre molt bé des del primer moment. El primer que els mouen els dos és aquesta part religiosa, aquesta part litúrgica de posar l'Eucaristia, la litúrgia, però també la comunitat en el centre de la iglesia, en el centre de la catedral, però també compartien un punt de vista cultural, d'apropar la religió, però també la cultura en el poble, i això fa que els dos s'entenguessin molt bé durant tot el projecte. Fins i tot Antoni Gaudí, quan venia a Mallorca a fer feina en el temple, vivia en el Palau Episcopal, això que ens demostra que els dos se van entendre molt bé, i la reforma que tenim avui a la catedral no seria la mateixa sense Antoni Gaudí, però tampoc seria la mateixa sense el bisbe Pere Joan Campins.
0: I precisament també, no sé si ell va obrir un camí de la mà del bisbe per entendre la religió d'una altra manera. Estem parlant del segle XX, però per entendre la religió i el que és aquesta comunitat, no?, dels fidels, d'una altra manera com s'havia entès des de fa temps, no?, en aquella època.
1: Va ajudar moltíssim, ja només estratjat del cor, va permetre, és veritat que va permetre veure la càtedra i va permetre situar l'Eucaristia en el centre, però també va donar un lloc en el poble. Ara, aquí a la catedral segur que hi caben més de 1.000 persones. Això fa que la gent estigui asseguda, més còmoda, pugui escoltar la celebració millor, però que també se senti més benvinguda en aquestes celebracions. I a més, precisament en aquest context d'Antoni Gaudí i de Pere Joan Campins, quan les celebracions comencen a fer en català, al final, en el nostre idioma, l'idioma del poble, també és una manera de trecar-ho. I a més de tot aquest projecte que el bisbe Pere Joan Campins va fer amb Antoni Gaudí a la catedral, ell també va començar a crear el que avui en dia és el Museu d'Art Sacre de Mallorca, en aquell moment Museu Diocesà, precisament amb aquesta idea de que les obres, les pintures religioses que havien perdut la seva funció en els convents, seguissin tenint una funció d'il·lustrar en el poble, que la gent aprengués, que ho vegés, que conegués religió, però que també conegués el seu patrimoni i, al final, la seva identitat.
0: I també parlant d'en Gaudí, no?, d'aquesta relació amb el bisbe, de la seva també impremta aquí a Balears, a Mallorca en aquest cas, també m'agradaria demanar, no?, per aquests canvis estètics que ell va proposar aquí a la seu de Mallorca, però sobretot amb aquestes petites mostres, què és el que més sorprèn, per exemple, o el que podria sorprendre en aquestes persones que vinguin a visitar aquesta exposició aquí a la seu de Mallorca? Quina és la cosa més sorprendent que podran veure?
1: Bé, jo crec que juntes ho hem experimentat. Una de les coses que més sorprèn, més agrada i més crida en el públic és l'escala d'exposició del Santíssim, i precisament aquestes pintures que queden un poquet amagades, que precisament en pot un mirall perquè les pugui veure, això sempre agrada moltíssim, perquè és com l'extra o regal que tenim amagat en aquesta escala, que ja per si mateixa és preciosa, però és que després quan escrivim aquestes pintures agrada molt, així que jo crec que és una de les coses que més agradarà a la gent. Però després de les visites que farem, ens podrem atracar en el presbiteri, que sí que és cert que el tenim aquí sempre present, però quan ens puguem atracar en el presbiteri, descobrir les pintures del cor o el mural ceràmic i tots els detalls també és una de les parts que als visitants més agrada, perquè són unes pintures que des d'en fora simplement preixen tot de color, però després descobrim un gran simbolisme que fa referència a la passió, que fa referència a Jesús, el mural ceràmic amb fulles d'olivera, que també fan referència a sol i que s'emplea a les cerimònies del bisbe, els escuts que ja són tots els escuts dels bisbes de Mallorca. O sigui que cada vegada que m'adrecam més a l'obra d'Antoni Gaudí, descobrim més detalls i més matisos, i això en el públic sempre sorprèn i agrada molt.
0: I també parlàvem d'aquests arxius, no?, inèdits, hi ha inclús pressupost, finançament, aquest contacte amb els artesans, per exemple, de Porreres, no?, parlàvem antes de Mallorca. Com va ser aquesta relació? Perquè tot està arxivat, ho teniu, són arxius inèdits, com dèiem, i documents que no s'han vist mai.
1: Exacte, ara justament l'arxiu ha posat a disposició del públic, així que coincidint amb aquesta celebració de Sant Gaudí, el públic en general i sobretot els investigadors tindran accés a tota aquesta informació, i és una informació que ens aporta molt, perquè sabem que Antoni Gaudí va treballar amb gent de Catalunya, va treballar amb alguns artesans, doncs que ja havia fet feina, doncs que segurament també faria feina a la Sagrada Família, però també va treballar molt amb artesans locals, i això pues, sempre inevitablement ens fa sentir orgullosos de la nostra terra. Sempre que fem visites hi ha gent de Porreres, se reivindica moltíssim. O sa, per exemple, tot aquest mural ceràmic que comentàvem se va fer en la fàbrica de la Roqueta, que també era una fàbrica local, així que ell va tenir molt en compte en els artesans i a tots els col·laboradors locals que va tenir aquí a Mallorca.
0: I dèiem també que hi havia gent que criticava, no?, de qualcuna manera, perquè havia estat un projecte massa car. Com va ser aquesta, no?, com va afrontar també en Gaudí i el bisbe, suposa, aquestes crítiques davant d'aquesta reforma, no?, que en el final supos que sí, que tindrien que haver posat molt de finançament.
1: Sí, en el moment va ser tan criticat com elevat. Al final era una obra molt atrevida, era de canviar l'escola de lloc, donar color a la catedral, donar llum, dur la llum elèctrica a la catedral. Molta gent, sobretot la gent que venia a missa, la gent local, quan entraven als temples, trobava la llum elèctrica, ja els hi sobtava moltíssim. Així que en el moment hi va en part crítiques, tant per la part econòmica com per la part de fer, per la manera de fer feina d'en Antoni Gaudí, que és la manera potser un poc més artística, més espontània, que a vegades no era compresa per qualcun dels altres treballadors del temple o inclús dels locals que venien a la catedral, i també per la part artística. En el final, ja ho dius, la paraula, Mallorca és una illa, en aquell moment les modes també tardaven més temps en arribar. A Barcelona en aquell moment ja hi havia més moviment modernista, en canvi aquí a Mallorca era una cosa molt nova. I amb Sart sempre ens passa això, quan mostrem una cosa nova, que no la coneixem, pues, solen suscitar crítiques. Però amb els temps s'ha donat la raó per Joan Campins i Antoni Gaudí, perquè segueix sent una obra present a la catedral, una obra molt elevada i que segueix inspirant.
0: I de Marta de Castro, una de les comissàries d'aquesta exposició que se podrà veure aquí a la Catedral de Mallorca, mos agradaria acabar convidant, no?, en els oients, en aquests interessats, per conèixer sobretot aquesta història, que és el nostre patrimoni, amb un missatge que podríem dir a la gent per animar, no?, a que vingui a visitar-la, i fins quan també poden venir a disfrutar d'aquestes obres d'en Gaudí aquí a la Seu de Mallorca.
1: Per visitar l'exposició ja tenim un any, estarà aquí present a la catedral fins al juny de 2027, i l'horari per visitar l'exposició és el mateix que a la catedral, per tant, actualment de dilluns a divendres, de les 10 a les 17:15, i el dissabte també estarà oberta fins al migdia, i les condicions són les mateixes que per entrar al temple, així que per la gent local, per residents de Mallorca, l'entrada és gratuïta, i per tant també podran gaudir d'aquesta exposició, que esperem que tothom la vengui a veure, però que també la vengui a viure. Sobretot a partir de setembre començarà amb activitats, visites per públic adult, escolars, famílies, conferències, així que vos hi esperam a tots.
0: I de moltíssimes gràcies. Amb aquest missatge de convidada mos quedam. Marta de Castro, una de les comissàries d'aquesta exposició que se pot visitar a la Seu de Gaudí, a la Seu de Mallorca, Litúrgia, Arte i Modernitat. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Onda Cero, tu ràdio.
3: Fin de curso en FAN. Sorteamos 10 viajes sorpresa por Europa en nuestra web. Y el sábado 20 a las 6 de la tarde, karaoke party. Con música, bailes, visita sorpresa y sorteo de Kathmandú Park. Infórmate en fanmallorca.com y en arroba fanmallorcashopping.
4: Fan, have a fun day.
5: Es la una a mediodía en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes. En Bruselas comparece hasta ahora el líder de la oposición antes de participar en la cumbre del Partido Popular Europeo previa al Consejo, que arranca esta tarde. Alberto Núñez Feijóo ha explicado que son muchos los líderes europeos que le han preguntado por los casos de corrupción abiertos contra el presidente y su entorno en España, una serie de sumarios por los que dice que se siente avergonzado. José Ramón Arias.
6: El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el expresidente Rodríguez Zapatero están manchando la imagen internacional de España. Así lo acaba de decir el líder popular en Bruselas, que ha confirmado que en las últimas semanas se han incrementado las llamadas de líderes europeos que le preguntan por lo que está pasando en nuestro país.
7: Le aseguro que se me cae la cara de vergüenza viendo a dónde ha arrastrado la imagen y la reputación de España el presidente del gobierno Sánchez.
6: Núñez Feijóo ha confirmado que su grupo parlamentario llevará al Tribunal Constitucional a la mesa del Congreso por el veto reiterado hoy a que se puedan votar las dos enmiendas que instaban a la convocatoria de elecciones.
5: Por cierto, que en el Congreso PNV y Junts acaban de confirmar que van a votar a favor del decreto de entregas a cuenta a las comunidades autónomas, por lo que saldrá adelante. Eso sí, desde la formación de Puigdemont advierten al gobierno de que no lo vea como una victoria. En Bruselas están reunidos también los ministros de Defensa de la OTAN, a quienes el secretario de Defensa estadounidense se ha broncado por no facilitar el uso de las bases conjuntas o por no dar permisos de sobrevuelo de sus aviones durante la guerra en Irán. Peter Hegseth ha anunciado también que Washington va a llevar a cabo una revisión de 6 meses de la presencia militar y de las bases estadounidenses en Europa. Bruselas, Jacobo de Regoyos.
8: 6 meses es el plazo que se da a Estados Unidos para presentar planes completos de reducción de tropas.
9: Our allies
4: must step up.
8: Nuestros aliados van a tener que ponerse en marcha, dice Pete Hegseth, y de eso se trata esta reunión, precisamente de ver cómo van a suplir los agujeros de capacidades que va a dejar Estados Unidos, que ha dicho que no va a enviar más portaaviones, ni aviones de caza, ni aviones de reabastecimiento en caso de incidente en Europa, aunque su paraguas nuclear seguirá activo. Europa debe ocuparse de su propia defensa, ha terminado el secretario de Defensa norteamericano.
5: En casa, la ministra de Sanidad ha presentado los resultados de la segunda encuesta de salud sexual elaborada por el CIS, que muestra cómo 3 de cada 10 mujeres aseguran haberse sentido forzadas en algún momento para hacer algo que no querían. Entre los hombres, un 28% reconoce haber pagado a cambio de sexo.

0: Seguimos en la brújula de Radio Estadio. Hablamos del Atlético Baleares, que va confeccionando su plantilla con renovaciones y fichajes como el del lateral avanzado por Onda Cero, Nofra Riera, y con Óscar Troya en el banquillo. Saludo al presidente Toni Guerao. Toni, bon vespre.
1: Hola, bon vespre, Paco.
0: Bueno, el Baleares se comença a perfilar la plantilla. Se confirma la notícia que avançàvem, que Nofra Riera és nou jugador, sí. Lateral, després el tema és d'en Gerardo Bonet, de Miguelito Renovacions, sí. I, bueno, a poc a poc, no?
1: Sí, torna a ser la veritat, és que en el Baleares com mos falta poc per il·lusionar-nos, coses com són, però la veritat és que comença un projecte molt il·lusionant una altra vegada, perquè el nostre aquest el vam jugar tan nou des de juvenil. O sigui, va estar un any de juvenil i llavors se'n va anar. Con lo qual, com ell que diu, vuelve a casa por Navidad.
0: Bueno, jo crec que aquí totes les parts surten guanyant, perquè pot baixar una mica el pressupost a Ningo, però és que per a Óscar Troya és un vot de qualitat i d'un major pressupost que hagués tingut en el Poblense. I després ja saben com és Ningo. Si l'equip arriba ben classificat al mercat d'hivern i ja torna a gratar-se de butxaca, ho farà.
1: Sí, no, jo la veritat que estàvem molt preocupats per el tema Ningo. Però ara, veient que l'estiu torna a estar una altra vegada animat. De fet, ara farà la General Nord i, en fi, el tio està molt animat i si ell està animat, pues, nosaltres també hem d'estar. Sempre n'hi ha qualcú que no està d'acord, això ho pot llevar, però bueno, per l'altre, per lo més...
0: Pues ara, a veure, en el tema d'Ingo, és cert que no li estan arribant els resultats com s'esperaven, però és que després de cada cop és que s'aixeca i s'aixeca apostant novament per una inversió de futbolistes, ara el tema d'Óscar Troya. Escolta, és que això és indiscutible i s'ha de destacar que un propietari, a pesar que els resultats no li surtin, estigui cada any apostant pel projecte.
1: Jo ja t'ho dic, un any passava en pena, perquè si no sortia aquest projecte que no ha sortit, pues ningú collegui i digués, ahir us quedaix, que no ho faria realment, perquè és un assaig, per la qual no ho podria realment fer, però bueno, podria collir les escritures del Balears i posar-les un quixó i dir, allí us quedaix, però no és un home així.
0: Molt bé, ara passar un bon estiu i esperar que comenci a rodar la pilota a veure com va.
1: Paco.
0: Toni, Paco, digues.
1: Sí, escolta. No, que m'he enterat del tema aquest que va passar amb en Demi Chelis. Val més ser pobre dionet que ric i va amb vols beneir com aquest.
0: És un fet molt desagradable i jo crec que la mostra de recolzament que ha rebut aquests dies, si no he pogut tornar a qualsevol missatge, que me disculpi qui escolti, perquè no m'he vist desbordat, però que és lamentable, Toni, sí, és lamentable que passi això i res, seguirem la nostra missió, informar, i on hi ha la notícia allà hem de ser. Molt bé, moltes gràcies.
1: Venga tú, Paco, adeu. No lo ves, la letra no habla de mí,
0: habla de toda la mierda y del mundo vacío que vivo sin ti. Seguimos en la brújula de Radio Estadio. Elías Baleas a Palma Futsal cierra la temporada con una valoración...